0: En punt les 8 del matí. Primer titular d'aquesta hora pel trànsit, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora destaquem retencions de més de 5 quilòmetres a la C60 Argentona, sentit Granollers, per un accident ja retirat que hi ha hagut a primera hora. Trànsit amb aturades també als punts habituals, a les principals vies d'entrada cap a Barcelona i a la Ronda de Dalt i la Litoral. Transport públic, recordem que avui es restableix progressivament el servei habitual a les línies R2 Sud, R14, R15, R16 i R17 de Rodalies, un cop finalitzades les obres als túnels del Garraf. Tot i això, avui es manté el transport alternatiu per carretera.
0: Augmenta la tensió a l'Orient Mitjà, malgrat les crides a la calma dels Estats Units. Les últimes hores, l'Iran i Israel s'han intercanviat míssils i bombardeigs per primera vegada des de l'inici de l'alto el foc pactat a l'abril. Avui fa 100 dies que Donald Trump i Benjamin Netanyahu van començar la guerra amb l'Iran. Els països amb armes nuclears continuen modernitzant i ampliant els seus arsenals. L'últim informe de l'Institut Internacional de Recerca per la Pau d'Estocolm alerta que el món torni a donar prioritat a aquestes armes després de dècades d'esforços per reduir-ne el nombre i també la capacitat destructiva. La visita de Lleó XIV continua avui a Madrid amb un dia de forta càrrega política. Al matí pronunciarà un discurs al Congrés com a cap d'estat del Vaticà. Es converteix així en el primer papa a parlar des de l'hemicicle. A la tarda es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església. A Barcelona comencen avui les restriccions de mobilitat per la visita del papa. S'han tancat als voltants de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. La incidència més important, però, serà dimecres al voltant de la Sagrada Família. Els sindicats d'educació anuncien una manifestació demà coincidint amb l'arribada de Lleó XIV. La voluntat del professorat és que no afecti el desenvolupament de les proves d'accés a la universitat, que també es faran aquest dia. Nou tiroteig mortal en ple carrer a la zona franca de Barcelona. Els fets han passat al mateix carrer on fa 3 setmanes va morir un home en un altre tiroteig. Els Mossos busquen l'autor dels fets. El govern francès obliga a revisar 70.000 casos de menors després de la desaparició i assassinat d'una nena d'11 anys, suposadament a mans d'un pederasta detingut ja fa uns dies. A les presidencials peruanes, i segons un primer recompte provisional, mínim avantatge al candidat d'Esquerres, Roberto Sánchez, davant de Keiko Fujimori en la segona volta dels comicis. I avui arriba Disney Plus, la sèrie que va guanyar l'últim festival de sèries de Cannes, Alice i Steve. Entre les estrenes més destacades de les plataformes de streaming, també trobem l'última temporada de L'Immortal o El Juego de l'Assassino.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. Dos equips catalans disputaran les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet. El Joventut s'enfrontarà al València després de guanyar i a la pista del Baskonia per 88-96 en el tercer definitiu partit de quarts i acompanyarà el Barça, que jugarà davant el Tenerife. Florentino Pérez guanya les eleccions de la presidència del Reial Madrid i continuarà dirigint el Club Blanc després d'aconseguir el 65% dels vots per un 35% de l'altre candidat, Enrique Riquelme. El Barça d'handbol guanya la Copa després de superar el Bidassoa a la final 17-37 i Marc Márquez s'adjudica la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP.
0: Temps de ple estiu i notable ascens de la temperatura aquesta tarda després d'una matinada encara fresca a l'interior, sol i només alguns núvols baixos al sud de Tarragona. Tarda amb tempestes al Pirineu i a la Catalunya Nord.
4: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
5: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
4: 101.2 FM.
6: Estés donde estés, ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web, radiopomar.es. Visítala, porque crecemos contigo.

0: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns, destacant algunes incidències. Tenim dos accidents, un a la B10 que cap al nus del Llobregat talla un carril de circulació i deixa més de 10 quilòmetres d'aturades que comencen ja a Sant Adrià del Besòs. També hi ha el segon accident, com dèiem, estat a l'altura de Terrassa, a la C58, que en direcció a la capital catalana talla dos carrils de circulació provocant 3 quilòmetres de lentitud. També tenim una avaria a la ronda litoral a l'altura de Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet, que deixa un carril tallat en sentit nord cap al nus de la Trinitat amb 3 quilòmetres de retencions. A hores d'ara també hem de recordar que tenim encara aturades de més de 5 quilòmetres a la C60 entre Argentona i la Roca del Vallès en sentit Granollers per un accident de primera hora ja en retirat. També tenim retencions encara, però, a la C31 en tot el terme de Badalona en sentit sud i a la B20 també a Santa Coloma de Gramenet. De moment, això seria tot des del RAC. Bon dia.
1: Bon dia i fins demà. Gràcies, Ferran.
0: Fins demà, que vagi bé.
1: Adéu. I ara sí, ara ja sabem com tenim l'estat de les carreteres, paciència, que és la mare de la ciència, sempre ho diem, i oblida't del mòbil, sobretot. Oblida't del mòbil. I escoltem la vida que ens porta el noi de Sabadell, el Josep Capdevila.

0: Junio de 2026. Llega la mayor inversión en limpieza para transformar Badalona. Más limpieza con agua en todas las calles. Más cuidado de los parques y jardines. Renovamos todos los camiones, la maquinaria y los contenedores. Y sumamos 150 personas más a los equipos de limpieza. Contigo hacemos más Badalona.
1: Ayuntamiento de Badalona.
2: La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
3: Has de renovar el carnet de conduir? Doncs passa't per al Centre Mèdic La Vila de Badalona, un centre homologat per la DGT i Sanitat. Realitzem tot tràmit de renovació del carnet. Només has de portar el DNI i carnet de conduir. Les fotos es fan al centre i surts amb un provisional de la DGT que et permet conduir. El definitiu es rep per correu ordinari. Centre Mèdic La Vila, horari de dilluns a divendres de 9:30 a 12:30 i de 16 a 20 hores. Pots venir sense cita o amb cita, que la pots agafar a la nostra web renovacioncarnet.net o al telèfon 93 464 37 89. 93 464 37 89. Estem al carrer Francesc Macià, número 6, Baixos, al costat de la plaça Pompeu Fabra de Badalona. Tenim tíquets de pàrquing de Pompeu Fabra. Centre Mèdic La Vila de Badalona.
4: Passeja pel dial. Escolta els altres. Sigue'ns infidel. Veuràs com tornes. Ràdio Pomar. 101.2 FM.
3: Y vamos ya con las peticiones que van llegando a través del WhatsApp de la radio 630-72-76-70. ¿Qué nos piden este tema? Ana Gabriel, Obsesión, es José Francisco. Que tengas una maravillosa semana, José Francisco. Un beso.

0: La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
1: La ràdio es energía, pasión, entretenimiento, locura y amor. Porque Juan Marín te hace sentir unido a la radio y a la música, a la paz y al activismo. Unido

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat com el papa ha cridat avui al Congrés dels Diputats a rebaixar la crispació política en un discurs inèdit davant de diputats i senadors al Parlament espanyol, en què ha criticat l'avortament i l'eutanàsia. En canvi, ha defensat l'acollida d'immigrants i ha criticat el rearmament al món. De seguida en parlem de tot plegat. També hem connectat amb Jerusalem després que Israel i l'Iran s'hagin atacat mútuament les últimes hores. Donald Trump reclama a les parts que s'aturin en el moment més delicat de l'alto el foc assolit fa 2 mesos. I ens hem fixat en un estudi clínic innovador sobre l'Alzheimer liderat des de Catalunya. Busca aturar els símptomes de la malaltia en fases inicials. De moment es farà una prova amb 10 pacients, a veure si tenen bons resultats o no. Tot això us hem explicat a la primera hora d'aquest Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs que les acusacions populars que coordina el PP reclamen a l'Audiència Nacional que imputi les filles de l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Assenyalen que hi ha prou indicis per investigar Laura i Alba per un presumpte delicte de blanqueig de capitals, falsedat documental i participació en organització criminal. També demanen al jutge Calama que imputi per aquest cas l'exministre de Transports José Luis Ábalos i el seu exassessor Koldo García. Ábalos i Koldo estan en presó preventiva a l'espera de la sentència pel presumpte de cobrament de comissions il·legals a canvi de contractes per la compra de mascaretes en la pandèmia. I més enllà d'aquests casos, avui la justícia també ha admès a tràmit una querella del PP i Vox contra el vicepresident de la CEPI, Bartolomeu Lora, per l'ajuda pública de 475 milions d'euros que va rebre Air Europa. El cita a declarar el 3 de juliol per aclarir si va cometre prevaricació. El jutjat d'instrucció 49 de Madrid també demana a la Societat Estatal de Participacions Industrials, la CEPI, que identifiqui tots els funcionaris i directius que van tenir relació amb la concessió de la subvenció i reclama el fons d'ajuda a la solvència d'empreses estratègiques gestionat també per la CEPI, que porti totes les actes i informes del procés. En crònica política relacionat amb el papa, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana celebren que el papa tingui previst parlar en català en alguns moments de la seva visita a Catalunya, però acusen el govern i l'arquebisbat de Barcelona de no haver fet prou per defensar la llengua. Sentiu Josep Rius, que és el portaveu de Junts, i Elisenda Alemany, que és la secretària general d'Esquerra.
3: Ha fet més Míriam Nogueras avui demanant al papa que parli català que no el president Illa.
4: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arquebisbat, segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
2: Mentrestant, el portaveu dels Comuns, David Cid, veu imprescindible que el papa mostri el seu compromís amb el català mentre estigui a Catalunya i també li ha demanat que es reuneixi amb totes les víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església i que reparin els danys provocats.
5: Reconeixement vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, és a dir, per fer net. El que li reclamem és que parli amb les víctimes, amb totes les víctimes.
2: I hores abans que s'acabi el període de consultes per l'ERO a Nissan, els treballadors del centre de recanvis del Prat han convocat una concentració indefinida a les portes de la planta. Reclamen a la multinacional nipona que aporti una proposta satisfactòria pels treballadors. Aquest matí hi ha hagut una reunió entre sindicats i empresa al Departament de Treball, però no s'ha arribat a cap acord. L'empresa automobilística japonesa vol fer un expedient de regulació d'ocupació pels 211 treballadors. I la majoria dels acomiadaments, 110, són del centre de recanvis del Prat de Llobregat.

0: locura. Anem un salte i en l'espai i en el temps i tornem. No te me vayas.
1: La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
0: Pues sí, ella estará aquí el martes, día 16. Será todo un placer recibirla. Raquel Brandia, con esta hiperproductividad, que suena así de bien. Su nuevo sencillo. Lo escuchamos.

Si t'agraden les motos, Paddock Badalona és un concessionari multimarca amb 30 anys de trajectòria que ofereix als seus clients motos i accessoris per a motoristes de Badalona i Rodalies. Si el que necessites és un taller per a les revisions, a Paddock t'ajudaran perquè tenen taller propi. Servei oficial Kimco, especialitzat en recanvis de diferents marques de moto. I a la botiga trobaràs tot per al motorista. Cascos, roba, proteccions, maletes i bosses, una infinitat d'accessoris i contínuament ofertes i liquidacions. Motos Paddock. Estem al carrer Baldomero Solà 2 de Badalona i el telèfon és el 93 399 26 92. 93 399 26 92. Motos Paddock. Taller propi. Servei oficial Kimco.

0: de renovar el carnet de conduir? Doncs passa't per al Centre Mèdic La Vila de Badalona, un centre homologat per la DGT i Sanitat. Realitzem tot tràmit de renovació del carnet. Només has de portar el DNI i carnet de conduir. Les fotos es fan al centre i surts amb un provisional de la DGT que et permet conduir. El definitiu es rep per correu ordinari. Centre Mèdic La Vila, horari de dilluns a divendres de 9:30 a 12:30 i de 16 a 20 hores. Pots venir sense cita o amb cita, que la pots agafar a la nostra web renovacioncarnet.net o al telèfon 93 464 37 89. 93 464 37 89. Estem al carrer Francesc Macià, número 6, Baixos, al costat de la plaça Pompeu Fabra de Badalona. Tenim tíquets de pàrquing de Pompeu Fabra. Centre Mèdic La Vila de Badalona.
1: Coneixes el restaurant El Badiu? Som a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i es pot anar a dinar des de les 13 hores fins a les 22. Vine a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu a l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. Restaurant El Badiu amb 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per fer reserva, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.
2: Però avui celebrem que estem bé, celebrem-ho pels dies durant.
3: Passeja pel dial. Escolta els altres. Sigue'ns infidel. Veuràs com tornes. Ràdio Pumar. 101.2 FM.

0: Papa Lleó XIV fa una crida a acabar amb el discurs d'odi i a rebaixar la crispació política en la intervenció inèdita que ha fet un pontífex al Congrés. El papa ha aclamat contra l'eutanàsia i l'avortament i ha criticat la discriminació dels immigrants i el rearmament del món. Un papa que també ha titllat de plaga els casos acumulats d'abusos sexuals a l'Església i ha demanat als bisbes espanyols que escoltin i reparin les víctimes. Algunes associacions d'aquestes víctimes han criticat que Lleó XIV s'hagi referit a aquesta qüestió, excloent veus crítiques de la reunió prevista per avui a la tarda. El Departament de Recerca i Universitats no reforçarà el personal dels tribunals de la selectivitat. Les proves d'accés a la universitat coincideixen dimarts amb una nova vaga de mestres i professors i també amb la visita que el papa començarà a Catalunya. Per això, el govern recomana als estudiants que arribin als exàmens amb temps. L'Iran dona per acabats els bombardejos contra Israel, tot i que amenaça de represàlies més fortes en cas de nous bombardejos al Líban. Israel i l'Iran s'han intercanviat atacs per primera vegada des del començament de l'alto el foc, a l'abril. Donald Trump ha instat les dues parts a aturar els bombardejos i ha assegurat que les negociacions finals per la pau estan en marxa. L'Audiència Nacional estrenya el setge al PSOE i cita com a testimoni la presidenta del partit, Cristina Narbona, per les maniobres de Leire Díez per desactivar causes judicials a l'entorn de Pedro Sánchez. Justament avui, les acusacions populars del cas Plus Ultra han demanat la imputació de les filles de l'expresident, Rodríguez Zapatero, per blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal. Catalunya lidera a Europa i Amèrica un assaig clínic innovador per avaluar la seguretat d'una cirurgia que podria frenar els símptomes de l'Alzheimer en fases inicials. Consisteix a drenar el líquid del cervell que s'acumula i que causa aquesta demència. La segona edició del Flash de Tardor, la proposta barcelonina del Temporada Alta Gironí, programa 7 espectacles internacionals del 16 al dia 29 d'octubre. Es tracta, sobretot, de peces molt destacades i variades del teatre europeu i llatinoamericà.
1: Esports.
2: Nicola Provítola deixa entreveure que no seguirà el Barça la temporada vinent. Són declaracions del basa blaugrana a la prèvia del partit de demà contra el Tenerife en el primer enfrontament de les semifinals de Lliga CB. De resultes d'aquest primer partit de l'eliminatòria entre el Barça i el Tenerife, l'equip del Barça d'hoquei patins es veu obligat a jugar el cinquè i definitiu partit de les semifinals de l'hoquei Lliga davant l'Igualada a Blanes. I dijous comença el Mundial de Futbol i aquesta matinada la selecció espanyola juga l'últim amistós abans de debutar dilluns vinent contra Cap Verd a Atlanta. A les 4 s'enfrontarà al Perú en un partit que jugarà a Mèxic.
0: Tarda assolellada amb núvols només al Pirineu que poden deixar anar alguns ruixats puntuals i febles. També en poden caure, localment, sobre el massís del Port. L'ambient càlid a tot arreu, amb màximes més altes del dia a l'entorn dels 35 graus. Tot i que pugen, demà començaran a baixar.

0: Toma nota, será mañana aquí a esta hora en Radio Pomar. Hablaremos con Marta Quintero y enseguida con Raúl El Valilla. No te lo pierdas.
1: Radio Pomar. Badalona. La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Dorsal. AMB Bus Metropolità.

0: bona tarda a les 6. Com roda el trànsit a aquesta hora, equip viari?
1: Doncs destaquem la cua a l'autovia 2 entre Brera i Esparreguera en direcció Lleida per alguna possible incidència i recordem que els trens d'alta velocitat Barcelona-Sants-Camp de Tarragona circulen amb afectacions per un incendi al costat de les vies a Cornellà, ja extingit, però que ha interromput la circulació durant més d'una hora.

0: Acabat la reunió entre el papa Lleó XIV i algunes associacions de víctimes d'abusos de l'Església Espanyola a Madrid. A la trobada avui a la tarda de gairebé una hora, el pontífex ha escoltat el testimoni de 6 víctimes. Fonts del Vaticà asseguren que s'ha compromès a millorar la resposta en cas d'abusos. Les associacions de víctimes que han quedat al marge d'aquesta reunió lamenten que el pontífex diu no s'hi hagi volgut reunir. Un Lleó XIV que ha fet una crida al matí a acabar amb el discurs de l'odi i a rebaixar la crispació política a la intervenció inèdita d'un papa al Congrés. El pontífex ha clamat contra l'eutanàsia i contra l'avortament i ha criticat la discriminació dels immigrants i el rearmament del món. El Departament de Recerca i Universitats no reforçarà demà el personal dels tribunals de la selectivitat. Unes proves d'accés a la universitat que coincideixen aquest any amb una nova vaga de mestres i professors demà i també amb la visita que el papa comença a Catalunya. Per això el govern recomana als estudiants que arribin amb temps als exàmens. Israel i l'Iran donen per acabats els bombardejos que han intercanviat aquest cap de setmana, però amenacen ara amb represàlies contundents si l'altra part torna a atacar. Donald Trump insta a tots dos bàndols a aturar els bombardejos i assegura que les negociacions per la pau continuen. El jurat popular del cas del bingo de Tortosa comença les deliberacions. Els tres acusats s'enfronten a una petició de presó permanent revisable pel robatori mortal de l'any 2022. Es complica l'adjudicació de la gestió del cinema Truffaut de Girona. El col·lectiu de crítics que l'ha gestionat durant 25 anys ha anunciat que presentarà un recurs al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i ho fan contra la resolució que n'atorga la gestió a una empresa del Baix Camp.
1: Esports.
2: Nico Laprovittola deixa entreveure que no seguirà el Barça de bàsquet la temporada vinent. Són declaracions del Barça blaugrana en la prèvia del partit de demà contra el Tenerife en el primer enfrontament de les semifinals de la Lliga CB. De resultes d'aquest partit al Palau Blaugrana, l'equip del Barça d'hoquei patins es veu obligat a jugar el cinquè i definitiu partit de les semifinals de la Lliga com a local davant de l'Igualada a Blanes. I dijous comença el Mundial de Futbol i aquesta matinada la selecció espanyola juga l'últim amistós abans de debutar dilluns vinent contra Cap Verde Atlanta. A les 4 s'enfrontarà al Perú en un partit que jugarà a Mèxic.
0: Les pluges passatgeres d'avui a la tarda ens aniran acompanyant fins al vespre nit, sobretot al Pirineu. Aquesta pròxima matinada i durant el matí de demà n'esperem entre l'Alta Ribagorça i l'Alt Urgell. La resta més estones de sol, però no tanta calor com avui. A la tarda reapareixeran les pluges pel nord del país.